Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Je te promets de beaux rivages quand l'océan

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Perdona ahora, solo quería decirte que lo que me pasó...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Benvinguts en aquest dimarts, martes i 13, hi ha algú supersticiós? Pues avui estem en aquest dia. Estem a punt de... No sabia què tenia que fer, la veritat és que hem estat tots pues, un poc patxutxos a casa, tots molt refredats, jo també, veurem, espero que no m'agafi pues, tos o mal en el coll, perquè he estat, bueno, un poquet, ja ho he dit, un poquet fatal aquests dies. Hem vingut en calor, jo de moment he posat aire, perquè jo tinc calosa, jo no sé si me mata també. Ara tenim calor, ara tenim que tancar perquè fa aire, ara, bueno, en fi. Aquest octubre, aquest 13 del mes d'octubre, que és el segon de mes, que ja ho van dir, en T4, ahir van tenir, bueno, festa, hi va haver un pont. Cauen bé quan cauen els dies festius, o en divendres, o en dilluns. Un pot allargar més el cap de setmana. I així, feguent un pot de recordant un poquet el so que fas, quasi sempre, per no dir quasi, a lo millor col que... dia que hi ha hagut, que ha fet ha plegut, però aquest dia sol ser un dia que, igual que tots sants, de vegades, pues, encara fa bon temps. Ja saben, tenim dues horetes i mitja per compartir ràdios de matins de Ràdio Es Castell, l'emissora municipal, en el 103.4 d'FM. Entrant dins la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, picant Ràdio Es Castell també, bueno, per internet, Radio Gar.

pues anam per feina ràpida, fa una musiqueta i avam repassarem el diari. Ja veurem si ho fem tot seguit, si aturam, posam una música, bueno,

d'oli d'oliva, una collida condicionada. L'endaia del 2026 ha vist afectada per la tramuntana d'abril i per un estiu infernal. Dos fenòmens meteorològics adversos i persistents. Potser. Temps aquest, bueno, passant de pols, ja sabeu, cartes, sensacions habituals des de dimarts. Memòria d'un tiempo i d'una amistat. Reencuentro d'en Antonio Caser Rodríguez. Deu ser bo que està llarg. Libros y autores de Menorca. También en la prensa menorquina del siglo XIX abundaban los folletines. Venga, Nanja. Pues temps. Bueno, Chalmers ha sortit a les 7:49 i s'ha posat a les 9:10. Cielo poco nuboso, viento flojo del norte. Temperaturas con poco cambio. I mos posa que, bueno, podem tenir una màxima de 25 i una mínima de 26. Demà puja un grau més encara. Dijous 25, divendres també, i 27 a 24 aquí posa, bueno, dissabte pot ploure. Vale, idò. Ja veurem. Ai, Déu meu. Ai, gust. Anem passant i... així, aquí ho deixam. Avui aquest Cames Diari Menorca. I en repassar, com saben, molt, molt, molt, molt, molt. Molt ràpid, només ses... Ui, què tenia jo per aquí? Vinga, anem a posar una ranxera, per exemple. Bueno.

Bueno, per avui, encara que sigui amb un dia de retras, volem felicitar a totes les pilars, amb aquesta musiqueta tan tradicional, que desitgem que haguessin passat aquest dia el seu sant molt, molt bé. Dia assenyalat, molt assenyalat.

0: una cançó d'en Camilo Sesto en directe, però hi ha cantants, molts, quan passa ja un temps, que ja han fet les seves cançons, que ja tenen èxit, molts fan versions, és cert, d'altres cantants. Anem a escoltar una feina que ha fet... Bé, jo no som molt d'ell, m'agrada, però no cap desastre, en David Bisbal. Però aquesta feina que ha fet, Eterno, se diu. Canta cançons d'altres cantants.
1: Queda, que poco queda.
0: I jo crec que hi ha hagut aquest disco, però jo crec que li ha quedat bastant bé, eh? Aquí hi ha aquesta Janet, Frente a Frente, eh?

0: és... fa aquesta versió que nosaltres coneixem tant per Rafael. Tinc que fer un comentari de sa sèrie, però a lo millor no serà aquesta setmana. Hi ha coses que m'han sorprès, altres que no tant.
1: De mi manera de ser.
0: Sa música crec que és molt guapa, que de totes les cançons. Que sabe nadie.

també en Juan Gabriel, amb aquesta ranxera melòdica de Amor Eterno. Això és la versió d'ell.

deixem aquestes dues darreres, com és lògic. S'homenatge també a aquest Eternos en

i acabarem amb aquesta versió de Camilo Sesto, versionada per en David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

Bueno, pues han estat aquestes cançons, aquest homenatge que ella ha fet en aquests cantants que ella mira, de la millor manera que ell ho fa fer, cantant, que aquesta feina es diu Eternos.

ja a les 11 i 10 minutets. Passat una hora i 10 minutets ja d'aquest espai des dimarts a Nenini de matins de ràdio Es Castell, emissora municipal.

I amb aquesta musiqueta ja sabeu que entram dins el Riconet dels Hòbits, que fa setmanes que no hi entram.

스님. La Biblioteca Pública Àngel Ruiz i Pablo. Recorda que tindrà un dia tancat. Vaig a aquest ja no. Aquest ja no. Aquest també podem borrar. Bueno, que demà dia 13 d'octubre estarà tancat fins que vingui. Recorda-lis totes les activitats que tenen, nascut de jubilats, ja saben, cada dia. Dilluns, ball en línia, hi ha costura, punt, jocs de taula, en fi.

Formació gratuïta, si tens certificat d'atenció sociosanitari a domicili, aquesta és la teva oportunitat. T'agradaria obtenir el certificat d'atenció sociosanitari? Pues en només un mes aconsegueix el teu certificat i aquí mos posa més informació en aquest telèfon 674 35 79 66. I supos que si vens aquí a Cultura també. Setmana de Salut Mental, de dia 2 a dia 7 d'octubre. Van tenir aquí, ja saben, dijous, una xarla amb la nostra companya, en Andrea. Cicle de tallers per a la família, infants de 0 a 6 anys. Exploració literària, acompanyats per na Raquel de Manuel Mur. A la Biblioteca del Castell, dilluns, dia 26 d'octubre, a les 18 hores. També podeu entrar dins la web de l'Ajuntament i hi haurà tota la informació per les inscripcions i tot per activitats deportives.

I ara, aquest ja està passat, divendres dia 2, i anant per aquest. Bueno, aquest me toca especialment. Vinga, anem a posar aquesta musiqueta de fondo.

0: estic alegre.
1: Aquest divendres, dia 16.
0: Si penses que una guitarra no sap plorar.
1: Hi ha la projecció del llargometratge, el documentat de los parranderos, part de la història musical de Menorca.

Hi participa na Magda Timoner, productora audiovisual, en Beb Cardona i en Xavier Seguí, musicòleg. Organitza l'Ajuntament del Castell, a on pues, se podrà veure a Talassa, eh? El centre de patrimoni marítim d'aquí, de Menorca. Això serà divendres dia 16 a les 20 hores.

Anem a recordar. Recordar aquest grup. Segurament hi haurà les dues etapes de los parranderos. La primera...

Amb els tres components que van formar els grups, dos germans, Hilario i el Llorenç, i el meu concu, Floreal. Pues ja la segona etapa ja van tenir en Gerard, en Tobal i l'altre component, que ara no me'n recordo el nom, però sí, va ser molt poca estoneta, però hi era. Allà, pues bueno, sé que la meva cosina Nina donava molt de material perquè el conco anava guardant, com a lògic. I bueno, testimonis i molta informació. I jo crec que serà no tan sols pels familiars, sinó la gent que han seguit aquest grup i seguim cantant les cançons, m'agradarà més que som molt d'alt, molt nostres.

un record per Los Barranderos i aquest llargometratge que es farà l'únic que es viu ara és en Gerard, que també hi serà, i podrà contar pues, vivències personals que vam amb aquesta cançó ja, perquè nosaltres sempre te tenim presents i, claro, a Ràdio Es Castell se posaran Los Barranderos i, el millor, se cantaran les seves cançons. Per exemple, a Cales Fonts, a Cala Cor, per tots que tinguin una guitarra i cantin cançons nostres.

0: I ara ja quan quasi ho usàvem a les 12 de... del sol mateix, no va dir, obrir telèfon, ho toca. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, tia. Com va això?
1: Jo bé, i vosaltres com esteu?
0: Bueno, pot anar ara un poquet, però creu-me que han duit una ratxa fatal tothom. Però bueno, ara ja, ja està passat tot, i, però bueno, va agafar tothom va estar. Ai, i jo deia, mira, jo que no, que estic bé, però també està fluixet tot, però bueno, que sí, que han estat refredats i bueno, i de cosa, però bueno.
1: Sí, n'hi ha molta de refredat, d'aquest,
0: no? I Covid, sí. de tot hi ha hagut, entri. Sí que...
1: Ai, Déu meu, senyor. Ja no se'n anarà mai més.
0: No, el que passa és que és bé, és com un refredat,
1: claro,
0: però bueno, ja no surts, ja te cuides un poc i ja fes que no veus que estàs bé, pues, però bueno, ja som aquí.
1: Tot ho passam. Ai, Déu meu.
0: Passant calor, sobretot, calor, encara.
1: Sí. Encara, i avui és un pot sec, va un pot més bé.
0: Sí, ai...
1: Sí.
0: Millor,
1: de moment és més de la banda seca, és ben.
0: Bueno, idò.
1: Sí, ja no... Jo que... Sí, aquella humitat, allò és horrible.
0: Oh, meu, jo... És que cada... Bé, ja fa ganes de riure que diguin que aquí plourà, perquè és que...
1: Sí, avui també és possible que avui havia de ploure, també.
0: Avui...
1: I ahir
0: de que vespre... Bueno, és que mos posen en alerta amarilla aquesta. I tot, sí. Vull dir que... Vale, bé, va.
1: Se n'enriuen de naltros.
0: Jo crec que sí. Perquè això no és natural, vamos.
1: No.
0: A Palma sí, pues tot sí, però mira, sí. Nosaltres no...
1: A Palma
0: no
1: plou molt, plou molt a Palma.
0: I després el que ha plogut aquí ha plogut tan poc, perquè sí. Dijous...
1: A Ciutadella troba que va ploure un poc, però...
0: I aquí que va ser dijous, que va caure un poquet de cosa?
1: Sí, res. Va fer una ruixadeta que va embrutar més que res.
0: Anava a dir,
1: sí.
0: Penses abans si farà net? Res, sí. Mira.
1: No.
0: Ai, Déu meu, no, mos queixem metge.
1: Sí. Bon matí, molt bon matí de música.
0: Gràcies, tia.
1: I esparranderos també, m'agradaven molt.
0: Mira,
1: sí. Molt bones veus.
0: Sí.
1: Se venien però... molt les veus, molt guapes.
0: Ja.
1: Sí, jo m'agradava molt.
0: Passes temps i mira, pues
1: sí.
0: Bé.
1: Passen els anys volant.
0: Volant.
1: Te comptes, eh? Oh, jo se n'adren ara... de Sant Jaume, dic, per ser en Nadal, i falta
0: sí.
1: Res.
0: No hi falta res.
1: Ja falten 2 mesos, jut.
0: De moment ja és torró, posar que les botigues, segons quines, ja està posat.
1: Sí, hi ha qualcú que diu, ai, jo si n'hi ha ja en compraré, i n'hi ha tot l'any de torró.
0: Sí.
1: Les botigues n'hi ha tot l'any.
0: El que passa, cara, ja els tenen així ben exposats, que ens veus.
1: I tant.
0: Ja tenen el panetone aquest, també, allà posat. Vull dir que ja està tot.
1: El baron, tot està posat.
0: Anava a dir que d'aquí a Nadal ja te pots engreixar 5 quilos més, si comences.
1: Llavors ve Nadal i ja no te fa gana.
0: Sí.
1: Perquè ja n'has menjat i ja penses.
0: No, ui, Déu meu.
1: Ja no em porto,
0: però
1: és que
0: anem amb mànega cisada i veiem el torró aquest i penses,
1: sí.
0: Mira això.
1: No, està molt desbaratat el temps.
0: Molt.
1: Està molt. I mos hi fa estar naltros, no és que estigui ell, no. Estic naltros desbaratats.
0: Ara dic, perquè ahir vaig anar a casa meva. Bé, tenim uns coneguts, uns senyors, que va ser... Bé, gent de l'Atzareto, que érem molt amistats amb el papà, i sempre aquesta gent bé, perquè a Menorca els agraden, bé, per fer-ho curt, que mos envia loteria de Nadal cada any, i el papà també li enviava també la loteria, pues, els dècims mos anaven baratant, i ells, bueno, cada setmana criden a sa mamà, bé, gent d'aquesta tantíssim complidora,
1: sí.
0: I bé, i fa ja no sé quanta estona que me diu sa mamà, diu, he rebut sa loteria, els dècims de Madrid, d'aquests senyors. Diu, bé, diu, ara quan compri jo, que compra, bé, compra uns dècims per tota sa família, que reparteix això, que també ja ve el papà, diu, i ara ell me diu, me podries fer sa postal que t'enviarem. Vale.
1: Claro.
0: Una postal de Nadal que me dona els tres reis i t'ho posant de... Bueno, i jo res, tota sola, perquè, clar, li posava que passés unes bones festes, un bon any nou i tot això, li deia a ma mare, no sé què m'assembla, amb aquesta color que jo tinc avui, que li tingui canviant aquest senyor, i sa mare, però si ell fa ja una setmana que m'ho ha enviat, jo li vull enviar, dic, no, dic, perquè després, perquè una vegada se va perdre.
1: I mira que
0: sa mamà a ella ja no li va, a ella no, ells que m'ho enviaven a nosaltres, se va dir, que raro, perquè això, diu, i ell li diu, si va dir que no, perquè saben que tot d'una s'ho diuen, se va dir, no, pot se va perdre, i ella sempre va, certifica i tot, però...
1: Clar, m'he segut.
0: Que m'ha dit, sí. Però que trobes, és que...
1: Però clar, si li envies dècis de Nadal i pot posar la postal, ben tranquil·la.
0: Que li he de posar, sa mamà diu, li he d'enviar la postal de Nadal, clar, perquè és el dècim de Nadal. Dic, no, donis, jo els felicitaré ja per adelantat i ja està, i ho robaran, i però, que dic, però home, aquesta calor... amb aquesta calor i sí, el que dius, sí. També és dècim, ja des de segon ja hi són.
1: Compte, abans eren per Nadal i ara per Sant Jaume ja hi ha dècim.
0: Ja hi ha dècim, que és, ho fan perquè diuen que la gent que ve de vacacions, els qui se'n van d'aquí de vacacions, ja dus un dècim, vale?
1: No, si això ho comprem molt bé, però per Sant Jaume ja som Nadal, quasi.
0: Què t'assembla? Ai, Déu meu, jo li dic que sa mamà, com us de passar el temps volant? Perquè això, mos anem adelantant les coses.
1: I no, claro. Quan m'ho va passar de veres, com jo t'ho dic, per Sant Jaume ja som Nadal.
0: Ahir que cada dia que li dic, bé, mirava la tele i falten tant de dies pel dia de les eleccions, dic, cada dia me diran els dies que falten per fer el cumpleanyes, això, perquè cada dia diuen tant de dies, i com que cau amb el dia del meu cumpleanyes, dic, m'ho recordaran cada dia, te falten tants.
1: Te fan recordar d'anys que has de fer.
0: Ai, Déu meu, però bueno, mira, tia, ja veurem, sí. Guanya, a lo millor m'ho podrem anar a fer Nadal a una platja i tot.
1: Sí, no m'estranyaria.
0: Una baraneta, això mateix, mira, seria ben original des de l'ego, perquè amb aquesta calor que fa...
1: No, des de l'ego ha estat un estiu, però fort.
0: No, és un estiu llarg.
1: I ho és encara
0: llarg.
1: Sí, perquè quan és tramuntana, antes la tramuntana era molt freda.
0: Sí.
1: Perquè t'havies de ben tapar, wow. I ara la tramuntana, avui, pots anar amb mànega curta ben tranquil·la,
0: bueno,
1: que no fa fred.
0: No. I que durava 15 dies. I ara dura un dia.
1: I molt dolenta.
0: I ara dura un dia i va aquí unes hores.
1: També en primer no estaven tan preparats com
0: no,
1: ara.
0: No, claro que no.
1: Les cases no estaven tampoc igual, però era mal de passar aquells 15
0: sí,
1: dies.
0: Sí, sí. Sí, sí que ho era, sí que ho era, però això, no ho sé, el vent sembla que s'ha aturat, ara no fa, no fa aquell vent, no fa tant de vent, ni tant de dies, ni tant de res.
1: No, que va, la tramuntana dura un dia i s'ha acabat.
0: No ho sé, nosaltres, claro, bé està, tia.
1: Sí, no ho clarirem, no. Ens esbravam una estona... Ai, però és que
0: de vegades jo ara me fixo amb aquestes coses perquè diràs, mira la tele i quan surten i dic, bueno, aquí van a mànega llarga, aquí veig que aquí ja no són com nosaltres, aquí ja tenen un poquet més de frescor, però nosaltres aquí va d'estiu, se'l lot d'un foc en Raül, que me puc posar la sudadera. Dic, tu pots posar el que vulguis, però suaràs.
1: Claro, sí.
0: Ja ho diu, en sudadera, sí. Dic, són ganes, perquè dic, és que fa molta calor. Diu, bueno, per fosquet, dic, bueno, idò, fer el que vulguis, sí. Però dic...
1: Bé, ara és un temps que veus de tot,
0: ara,
1: eh?
0: Ara sí. Va.
1: Sí. Perquè n'hi ha qui ja duen anorats i,
0: ai, sí.
1: I jo un poc de tapadeta, un poc, però
0: vale.
1: Tant, tant no li puc
0: sí,
1: encara.
0: Sí, però allò pel fat, allò... Mm. Ai, ai, ai, ai, ai, oh, que li diguin no, en el lucre, veuràs?
1: Sí.
0: Ella s'hi suposarà.
1: Que té calor.
0: Que té calor, imagina't.
1: Jo també crec que tant com... També t'han de dir, ai, tinc molta calor, no ho puc aguantar, tinc molt...
0: De
1: troc
0: calor.
1: En tenen més encara.
0: Hombre, claro.
1: Si en penses molt, troc
0: sí,
1: més,
0: sí,
1: en tens
0: sí,
1: encara.
0: Sí. Això me diu Joan, això me diu en Pedro, tu no ho diguis tant.
1: Sí.
0: Dic, bueno, fill meu, dic que en tinc.
1: Sí, la tens, sí. Però potser pensa, no, mira, no hi
0: no,
1: pensis.
0: No, és que jo crec no. Que no en tenia tant, es diu. Són els anys.
1: Pot ser, ai. També. No, no, això no ho crec.
0: Jo crec que sí.
1: Sí?
0: No ho sé, dic jo. I jo no era fredolega sempre i ara, no sé. Eva, és igual.
1: Sí, ja ho era molt i ara no ho són tant, idò.
0: Idò, ja no és fredolega?
1: Jo, ho era molt.
0: Idò, jo també.
1: I ara no ho són tant, fredolega.
0: No, no, això li dic, ara no en tenim tant. Perquè no em fa de fred, i, no em
1: sí,
0: fa.
1: Sí, no, no. Però quan t'ha fet tanta calor, jo li deia a Natonya, ai, saps que pagaria treure sementeta.
0: Oh, sí, damunt et sofà i m'ho tapar amb un poquet.
1: Ai, allò ben tapadet.
0: Allò ben mono, perquè tu...
1: Que veus que està llarg.
0: Allò.
1: Que bé que està.
0: I faig sabre de Nadal, i tens però que faig sabre de Nadal i tinguis calor, no sé.
1: Sí, jo crec que enguany ho serà així.
0: Ai,
1: sí, no,
0: molt
1: mira,
0: bé, tia. Ai, sí.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Doncs mateix ho farà, són
0: sí,
1: ganes.
0: Sí,
1: mira,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, ja està, ja està.
1: Sí.
0: Mira.
1: I bueno, enviaré un beso a la Toni.
0: Ben fort.
1: I un beso per tothom que escolta i tothom que no està bé, que es posin bé.
0: Que es posin bé i que,
1: sí.
0: Que vam... anava a dir que va en alerta, però hi anam tots alertes, tia,
1: sí,
0: mirant
1: sí.
0: D'anar alerta, però
1: sí.
0: Quan mos agafa...
1: Quan t'agafar ja
0: sí.
1: Hi pots anar alerta, sí.
0: Sí. Sí, perquè...
1: Quan t'ha de passar, doncs pues mira,
0: sí.
1: T'agafa.
0: Que me diuen,
1: però
0: mira,
1: bueno.
0: I d'on t'ho has agafat? Dic, i vés a Cebre?
1: Sí, clar.
0: Bé?
1: És que no ho saps com ho agafes,
0: sí.
1: Sense sortir, potser de... també te refredes i ja
0: està.
1: Sí, sí.
0: Ah, oh, idò, mira, tornarà bé.
1: Tot s'aclarirà.
0: Amb una bona aigua.
1: Sí, la sí. Mamà està bé.
0: Sí, bueno, sí.
1: Sí,
0: sí, ara sí, ara ja està millor, però, bueno, aquestes coses que després
1: sí.
0: te deixen
1: sí.
0: Més arriada, però...
1: Ai, Déu meu.
0: Què hem de fer?
1: Tot s'aclarirà, sí. Aguantar-ho i res més.
0: Nada más.
1: Sí. Allà, un beso per tots vosaltres, també.
0: Molt, un beso per vosaltres.
1: Si
0: sí, Déu vol.
1: Vinga.
0: Un besito,
1: un
0: tio. Que passeu una bona setmana.
1: Igualment, nene.
0: Adéu, adéu. Pues sí, no sé què tinc per aquí posat. Ara. No.

0: Bon dia.
1: Bon dia, per això.
0: Ara. Ai, ai. Com està, senyora Lucre? No me digui que té calor, eh? Això no, ara ja n'han ratllat prou de la calor.
1: No, ja només t'he dit que dorm un camí amb mànega de curta. I...
2: Ai, va riure.
1: I un llençol d'aquest doble, saps? Però sense, encara no hi ha res a dins.
0: Bueno, jo tampoc. Que meva.
1: Faràs el llençol tot sol.
0: I jo també. I avui, i el llençol ni siquiera m'he tapat avui. Què te sembla?
1: Aquesta setmana, de matí me vaig despertar i tenia com a fareta. I jo dic, ai, i què passa? Dic, i clar. Les cames, jo,
0: clar.
1: Quan me'n vaig llenir per fer les cames a fora.
0: Sí.
1: I també tenia els braços, i clar, i de per darrere, diguem, en que m'hagués de costat.
0: Sí, clar,
1: i... Surten els i els dames, no sé, els dames, deixem-ho anar.
0: Deixem-ho anar, deixem-ho anar.
1: Sí, això m'agrada més quan vosaltres remugueu.
0: Desfred.
1: S'acabó.
0: Tu xales, eh? Perquè dius, mira teles, ara saben el que jo pas, eh?
1: Sí, sí. Bueno, no tinc gaire ganes de ratllar perquè tampoc no surti per res.
0: No, tu...
1: És que...
0: No vas anar a veure el que va...
1: Els ferranderos m'encanten.
0: Sí.
1: Ja n'hi ha quatre de morts.
0: Sí, sí, sí.
1: I ja és darrer.
0: Sí, en Gerard.
1: Aquest surt en Gerard.
0: Sí, sí, ell serà aquí. Li fan això, aquest bé, aquest, una pel·lícula, vamos, una pel·lícula, perquè...
1: Però quan ho diu que és a les 8.
0: A les 8, sí. Ja és tard, sí.
1: No crec que ho vingui a veure.
0: Sí. És dins, allà, en es Talassa, però bueno, se farà per tot, per tots els pobles i... Però, bueno, claro, aquí, com a lògica.
1: Vale. Un saludo per tots els que escolten. Perquè si no escolten ells s'ho perden.
0: Te vull veure un poc més animadeta, eh? Dimarts que ve.
1: Bueno. Això jo deia sonar els baixos.
0: Això sí.
1: Ara es veu que els baixos són... Són més dolents que es dalt.
0: Va, clar, però bueno.
1: Tranquils.
0: T'animaràs.
1: No són jocs de la sala.
0: No vas anar a veure el desfile aquest i dos anys que hi va haver a Sant Lluís, eh?
1: No, diumenge. Ni vaig anar a la trobada, siquiera.
0: Ja, això ho sé, perquè ho has dit. I ho tenies ben apropet.
1: Sí, bueno, apropet. Sí, t'hi fes mitja hora... de caminar.
0: Ah, sí?
1: Bueno, d'aquí a la primera avenida estic un quart d'hora, 20 minuts.
0: Ah, pensava que era més a prop.
1: No, i clar, igual que tu, quan has vingut, has vingut un cotxe.
0: Però ells que no ho van fer allà es poli, que no...
1: El poli de poder partir un carrer més en fora.
0: Ah.
1: Allà em fa feina la senyora, diguem.
0: Sí.
1: I hi ha els de port, quan fan, bueno,
0: sí.
1: un baloncesto, futbol, tot, i la gent que fa gimnàsia, encara és més en fora. Diguem.
0: Allà ho van fer, i allà...
1: Encara és un poc més en fora.
0: T'ho tindrien que haver duit fins allà.
1: Eh?
0: T'hi tindrien que haver duit fins allà.
1: No, però és que jo no tenia ganes.
0: Ja.
1: No hi vaig anar, perquè no tenia ganes.
0: Ja.
1: Ho havia dit. L'any passat t'ho vaig passar bastant malament i ara vaig dir, enguany, bé, de tot d'una no sabia que és Sant Lluís.
0: A Sant Lluís,
1: però
0: claro.
1: Després, quan ho vaig saber que era Sant Lluís, això sí que és igual. Vale.
0: Bueno.
1: Ja no sé, no vaig mirar si, com que jo m'ho tenen que dir, i perquè jo no ho puc llegir i no m'ho duen aquí. Jo ho tinc que anar a cercar, ho tinc que anar a una que hi vagi, o a vegades a senyora,
0: ja.
1: Que li diuen i ho posen en el mòbil, però ja ho saps, que vosaltres que hi regeu molt per mòbil,
0: sí.
1: Després cerqueu, ho cerca, però...
0: Sí, és bé.
1: Ja. Vale. Besitos per tots, per tots.
0: Un beso, guapa.
1: Igualment.
0: I vinga, animet, bona meva. Vinga.
1: I ara, com que tinc el metge, encara no hi anant, no, eh? Però no. Ja tinc el metge de Sant Lluís, doncs ara...
0: Ara ja no vinc... Clar.
1: I quan vas en el metge, puc venir que estàs.
0: No cotxis. Tindries que haver vingut per aquí a viure. El castell.
1: No, jo em conformava a anar a viure molt.
0: Ja.
1: Em conformava a anar a viure a un baixès de molt, que pas que més castell n'hi havia, que bueno, no era segur, però ja per ells, és el que deien.
0: Clar.
1: Ells deien, no, no.
0: Però a xalet, que l'heu venut ja, Lucre?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja està aclarit, el xalet.
1: Per això som ara de Sant Lluís.
0: Claro, és que no sabia si cara el teníeu.
1: El que passa, que clar, a mi ja...
0: Ja.
1: Encara no hi he anat.
0: Ja.
1: Li hauria d'anar, però encara no hi he anat. Ara prestinaré a demanar a veure per Lluís, que m'han de tornar.
0: Ja. Idò, i tindries que haver aprofitat i el que dius, una caseta, un baixet per aquests puestos.
1: Amor, jo.
0: Amor.
1: Perquè, clar, viure a Baixamà, viure al carrer Sant Manuel, viure, quan va viure a Galaxonte, també, i el castell també ho conem molt.
0: Claro.
1: Tinc més meus germanes, el meu germà, tenim més família, més...
0: No és el mateix que viure allà on vius, eh? És
1: jo,
0: molt
1: per
0: diferent.
1: Per això és així. Però bé, bueno,
0: aquí
1: està. Aquí està. Aquí està. Sano.
0: Aquí sí, sano, sí, però... Tens que mirar més per tu.
1: Vale.
0: Un beso. Això t'arreny.
1: No, és que m'arreny, no, és que pas que després diuen que només l'hem sentit jo. Ah. Vale?
0: Un beso, guapa.
1: Vull saludar a la Marga...
0: Lombarte?
1: Eh?
0: La Marga Lombarte? No.
1: Sí, la Marga Lombarte.
0: I no, claro.
1: No, la de la festa que vam fer aquella... de tots de la ràdio.
0: Sí.
1: No l'he vist més.
0: Idò, ella, escolta, perquè ella m'envia missatges i escolta. Ràdio El Castell, el que passa que, mira, no me crida jo, ja ho diuen sa confiança, ja és això el que passa. Un beso, guapa meva. Vinga, cuida't. Adéu.

0: bon dia.
1: Bon dia, menos mal que t'he pogut aplegar.
0: Bon dia. Ai, com va, la Gertrú?
1: Jo, la veritat és que va bé, cada dia net.
0: Oh,
1: que
0: ho veus, clar.
1: És que no és sol, escolta, el sol és calentíssim.
0: Pica, pica, sí. No.
1: El sol ara mateix per berenar, no, que el sol ha de ballar molt i la sombrilla no te ben tapa.
0: Ho notes? Sí,
1: Cerca el sol. És moltíssim calent.
0: Molt. Jo ho saps, quan tu not, me'n vaig dins el pati a estendre, i és que dic, és que...
1: No t'ho imagines el calent que és.
0: El jo, no, per exemple, pica, pica, abans, pica.
1: Jo no pagués sol, t'ho dic bé la veritat.
0: No diria ja, claro.
1: Però, clar, quan ara faig una nedada, que no davalla el millor demà, que en aquest moment no tenc cotxe, perquè tenc en el xapista, abans si m'ho la dona dimecres, perquè sense cotxe és com si no tinguessin
0: no, cames. No, ben cert. Tomats,
1: i em sembla que no, però és així. I clar, i resulta que davalla la piscina per no anar a llevar. I, però quan surt, m'aixut tot d'una, m'avarà,
0: i ja està sol, i el sol t'aixuga tot d'una.
1: I és una passada, jo, és que m'encanta, bé, jo m'encanta molt, jo m'agrada si estiu, però s'aigua, sempre, tot s'hivern, cap de dutxar amb aigua freda, eh? Sí, cert que és que m'agrada,
0: sí.
1: M'agrada l'aigua freda, saps què vull dir? I, sin embargo, vull assistir, eh?
0: Ojo. Sí, sí, però... Sí,
1: però va.
0: Bé, aquest mira, estiu l'has disfrutat, perquè podar els nedaves a Sebre, fins quan?
1: I ara nosaltres quedarem fins a final... Bé, anem a pujar, ara vull vint, el meu fill m'ho va d'haver divendres, aquí baix, ja que amb no tenis cotxe, jo no vaig voler quedar aquí baix sense cotxe.
0: Claro, no, claro.
1: Quedar allà, al final tot ho tenc a prop. I ara, avui us vindrà a cercar avui de crespre, us va d'haver divendres, va venir a dir a diumenge, bueno, ja és diferent, perquè amb aquest test que ha fet tan bo, hem estat de molt bé.
0: Beníssim, compte, beníssim.
1: I un vací ens va d'haver a fer un mos aquí a 3 minuts a peu, en Rafael li havia costat més, i ens va venir a pujar, o sigui que...
0: Bueno, no podeu tenir bueno, millor.
1: Anem fent el que podem. Doncs
0: pues sí, no i bé que feis, Gertrú.
1: Sí, i mentre puguem ho aprofitarem.
0: Claro que no, sí. Sí, mira, ho se conforma.
1: Nini, no lucres, jo mateixa, tu que te penses que no hi aniria moltes ja, més de vegades.
0: Ja.
1: Però moltes més de vegades, però tu has de pensar i que t'he de fer cotxe. M'entenc que anar a Sant Lluís,
0: sí.
1: És bé que no és en fora, però has de fer cotxe,
0: sí.
1: Has d'anar allà...
0: La carretera que

0: Sí. Ara mateix hem de pujar, a Inaré, anarem un dia a dinar, altra vegada, però clar, quan tens amor, que dius som amor, és diferent, però ara aquí baix, que som tu a Serenal, no.
1: I una caseta, el que dius, petitoneta, que la poquella la pogués deixar...
0: Clar,
1: jo de vegades pens, ai, allà clar, no lucre, allà...
0: Aquí hi ha una cosa molt aclarida, sí que es ve que ella si està prop i tal, si té que ser, té la seva filla, la seva dona. I tots els dies som per amunt, perquè una fa feina, l'altra també, l'altra va a escola, i en realitat, sí que és a prop. Però en realitat amb els cotxes també hi podria... No està bé mon mare, hi van a 5 minuts, o no?
1: Pot ser.
0: Clar, és així. I ella, bé, jo el que m'ha estat molt de greu, però quan te'n ratllen la teva germana, el teu germà, ratllant-se. I deia, això és un desastre, i ja està. Sí. Però ja està fet, i el que tu dius, n'hi havia d'haver pensat una mica per ella.
1: Per ella, eh? Perquè...
0: Na Cristina, perquè encara en tingués dos, dius, vale, però clar, na Cristina està a Barcelona, i en fred, té la seva feina, jo l'entenc, perquè el meu fill també, davant, té la seva feina,
1: i fa el que pot,
0: però ara mateix va venir diumenge a dinar, i avui m'ho vindrà a cercar. Però ella és amor, ja som aquí, no sé com t'ho tenc
1: que dir. Sí, que és normal, jo també, els meus fills tenen feina, i claro, mos veiem dies...
0: Però en què vulguis, no et poden fer res.
1: No.
0: Que tenen la seva feina, la seva vida.
1: Sí.
0: Per això, ella havia de pensar el que tu dius, un poc amb ella, mamà, ho tens aquí de vara, i un saturrant,
1: no.
0: Cony.
1: No.
0: Vam tenir una casa, se'm va anar d'un xalatàs.
1: Sí.
0: Com havia d'anar, és un desastre. Va ser brutal per ella.
1: Sí, és que...
0: I
1: ella tindria que el que tu dius allà, es vespre, per exemple, allò, té que ser molt fosc, perquè...
0: Que no hi ha... Sí, que té el teu fill a plat, estic d'acord, que té el teu fill a plat, tot el que vulguis i que fan mil, i que na Sara s'ha portat més que bé com una tia, fan bé. Jo això no ho discutiré, mai.
1: No,
0: ara sí el que discutiré, que ell havia d'haver pensat que ells tenien la seva vida i que el que fan ho farien des d'una altra banda, igualment.
1: Sí. I que allà, el que diu sa germana, tu, sa germana, qualsevol és tan bo de fer allà, vinga, inclús ella. Mira, me'n vaig a comprar, faig això...
0: Ara mateix, en Nito, el seu germà, Nito, que va caminar com un ventilador, seria molt, arribaré a veure no lucre. Quan és amor, ha d'anar allà, i si va a caminar a peu, imagina't, ja no hi va.
1: Imagina't, clar.
0: I jo vaig amb ses cosines de l'O, que jo som amiga, que jo tota la vida com si fos família, vull dir que jo tant també. I jo t'ho deia el mateix, però mira, ja està fet, i jo m'ha estat tan de greu. Mira, és que inclús l'idea no va fer l'altre dia, que ell diu que es ve, si jo no tingués parella i visqués tota sola, m'endurien a lucre i jo que no.
1: Ho crec que ho dius de cor.
0: I no t'ho dic de broma, no?
1: Ja ho sé.
0: I no t'ho dic de broma.
1: I lucre, i ho deim pel carinyo que te tenim, perquè te tenim molt de carinyo, i per això ho penses, de dir, ai, estigués aquí el que diu ara mateix el castell.
0: No, ja és de debet, i ell ho sap que és de debet, que jo no me'n recordo no haver-la vista mai, des que he nascut.
1: No.
0: I és molt clar, per això... Ara, per això que no he conegut el papà, per això el pare era un amor meu, era un carinyo que tenia, m'entens? I la veritat, i mira, i jo pel descens per paga, no m'ho s'ha d'enganar, tinc una desgràcia, que això també no n'hi ni la teva, ja ho sé,
1: que no ho veu,
0: però que no ho veu, clar, necessita més, perquè si vegués, mira, diferent. Però no veure ell és una cosa que te lleva un 80% de...
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: O un 90.
1: Molt.
0: Però quan no enrotllarem més i li farem anar, el que t'estim molt i tu ho saps. I el que dic d'acord, tu això ho saps d'haver.
1: I ella ho sap,
0: I ja saps que qualsevol cosa que tu no pots alçar el telèfon, però qualsevol cosa que ella digui, Ger, jo hi seré tot d'una. Ella ja ho sap.
1: I estic segura, Gertru. Moltes gràcies.
0: I ara, pues, ballarem que veurem quan hi haurà el canvi, que és el que diu la tia, que no m'ho... Oh, i quan te'n vaig a no et superi, veig tota aquella torronada, i ja fa 2 mesos que hi ha loteria. Oh,

0: tenim.
1: Li farem en els 100 anys tot d'una. Bueno, bé, te fan passar ràpid els temps. Bueno,
0: dic que
1: per
0: fer
1: això... Cada cosa. Ah, que no es ve, que els temps, bueno, ara ve els temps de les castanyes, vale, ara els bunyols, a poc a poc tot, però és que ara bam, encara no acabam una cosa.
0: Encara no arriben els bunyols i ja tenim els turros.
1: I ja tenim els turros, espera, primer venen els bunyols, que no es veig les castanyes.
0: Però ara, bunyol no n'hi havies ni un encara.
1: Jo em vaig fer, l'altre dia em vaig fer de munyaco, que no m'havia fet mai de munyaco.
0: No, i això que no n'he fet ni de munyaco ni de patata, perquè durant molt d'anys la meva sogra, que era una monada, va viure en jo.
1: Conti,
0: jo sóc feia, i jo com a Can Senyalet tenc de vara i estic
1: conti,
0: molt ben bé.
1: Conti, jo ben trob, boníssims.
0: Me diuen, Gertru, ja tenim la pasta de bunyol, vale,
1: vinga,
0: i
1: do.
0: I els faig jo, però com la pasta.
1: No idò, ben fet.
0: Jo de repostaria cero patatero.
1: Ah, no,
0: només
1: mira.
0: Faig pudin de brossat. Bueno. I me diuen, no, papà, sempre...
1: M'encanta.
0: Dius pudin de brossat per berenar. Dic, clar, no sé fer res més que vols.
1: Bueno, però ets una experta, eh? Amb aquesta dolça.
0: Però com me toca cada dos mesos, ja et fa gana menjar brossat.
1: I jo ben troc que sí. Jo m'encanta el pudin, molt, també.
0: Dale, venga, i doncs.
1: Un beso.
0: Avui sí que ja no te podrà ratllar ningú.
1: Bueno, mira, és igual. Sí. Ja la setmana passada no vaig obrir i avui, pues...
0: I Namarga, m'agradaria saber alguna cosa de Namarga. Fa més fortuny, perquè també fa molt que no la sentim i no sé res d'ell. També m'agradaria.
1: Sí, però, que és bé.
0: Fer la que hi ha.
1: Pues li enviam un beso.
0: Una abraçada per tots els que escolten i els que no estan bé, que se millorin ràpidament. I tia, tia és un crac i ja està. I
1: sí, sí, no tothom... Eh? Tenim aquesta força. Sí, Gertru, sí. Disfruta molt. Né de tot el que puguis.
0: I d'altres també. Una abraçada per tots i pels petits. Vale?
1: Gràcies.
0: I en Raül, sobretot, també.
1: Passau una bona setmana. Adéu.
0: I que no
1: ara tenen un foc, ara sembla que no hi arriben a temps. Per les coses.
0: I la Francesa de Sudanera.
1: Jo li dic. Un beso, guapa. Adéu, adéu. Well, listen, you just came in wrong. Bueno, sí que ja no podem obrir telèfon, però m'alegra molt de saludar i ratllar. Mira, he ratllat en privat en Maruja, enviem un besito a Maruja. Ella vol felicitar també tots els pilars i tot. A la Tietiva, a la Tonyi, a la Lucre, que t'estimam, besitos, i a la Gertru, I ens hi recordarem avui, en Santi no pot venir, ja sabem, és motius laborals encara, troc que acaba ja, no sé si cap metge, i sí que hi haurà nostres bandes amb en Alitxo, el nostre company d'aquest quiosco que... tan especial que té ell en les seves músiques, ja que bé, i demà de matí a soles con Andrea. Que passin una molt, molt bona setmana i un cap de setmana també. I com que hem fet aquest petit recital de Los Parranderos, que acabarem amb una cançó d'ells, amb aquest per tothom, canten Los Parranderos. Adeu.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Trobar-nos no puc esperar.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de Safra.

seguint a prop amb mor el vent. Et vull veure.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: It's a kind of magic. It's a kind of magic.
1: Ràdio Castell, 103.4. Tu ràdio.

0: como en
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.